0: José.
1: Y junto a Lluís, Quique Mínguez, que es el secretario de la Asociación de Vecinos del Raval. Buenas tardes también.
2: Hola, buena vez, Prada.
1: Bueno, anem a parlar de la revista Brasal, número 73 ya.
0: Número 73 ya. La veritat és que la revista és el pilar fonamental del Centre d'Estudis del Can de Morvedre, que es va crear perquè totes les investigacions sobre la comarca es pogueren publicar, que tots els investigadors tingueren un lloc on publicar, els seus treballs, i és un orgull haver aplegat al número 73 des de l'any 89.
1: Molt bé.
0: Vull dir, a dos revistes per any.
1: Sí, sí.
0: La veritat és que com a institució estem molt orgullosos de la nostra revista.
1: Sí. I com contingut principal de la revista, este número 73... Els veïns del Raval.
0: Sí, la veritat és que la meitat dels treballs, la meitat de la revista està dedicada, són estudis dedicats al Raval, d'agrair el treball del Consell de Redacció, en este cas ha coordinat la revista José Ramón Carbonell amb l'ajuda inestimable de José Manuel Palomar.
1: Sí.
0: I bé, tenim sobre el Raval, hi ha tres estudis, un de... del camp de futbol de Romeu, de José Manuel Tarazona, aprofitant el gran arxiu fotogràfic de son pare. Després de Guillermo Fito, que fa un repàs a el que va ser la vida comercial del Raval durant els anys 50 i 60, en què el Raval va ser un dels barris amb més vida de l'antic Morvedre. Sobretot també tenint en compte que passava la carretera, el que ara és el carrer València i carrer Almenar era la carretera i estava tot ple d'hostals.
1: Era un carrer principal de la ciutat, sí.
0: Era un dels carrers més importants de la ciutat. Després hi ha un article en què participa Enrique Mínguez i Laura Ferri contant la història de l'Associació de Veïns del Raval, però això ja ho explicarà ell. I després, en l'apartat de documenta, hi ha un treball de Lucía Bosch sobre les investigacions que va fer un restaurador, ja va participar fa uns números, parlant de les pintures murals de l'Hostal de la Castellona, i ara parla d'un treball que es va fer sobre l'enteixinat, la techumbre de fusta de l'església del Salvador.
1: Sí. Parlem de la història, anem a parlar de la història del Raval, que jo tinc curiositat. Què pots contar, Quique?
2: Bueno, el barri El Raval és un barri històric del nucli antic de Sagunt. És contemporani al naixement de la ciutat. És encreuament de camins, el camí del sud, el camí del nord, el camí de Terol.
1: Sí.
2: I, bueno, històricament pues, sempre ha sigut l'entrada i l'eixida de Saguntum, de Murviedro. I, bueno, pues, és un barri pues, que sempre ha sigut l'entrada i l'eixida de Sagunt. I, bueno, la primera església que va existir al nucli antic de Sagunt és la del Salvador, que és del segle XIII, encara que n'hi ha teories que ahí n'hi ha un temple des de l'època imperial romana. I, bueno, pues, nosaltres agraïs de que el Centre d'Estudis del Camp de Morvedre ha volgut fer una ullada a lo que és el barri El Raval, pues, agrair a Carbonell, a Palomar, a Manolo Familiar, a Lluís Vi com a president, que hagin tindre aquest interès. I, bueno, nosaltres hem ajudat el que hem pogut. Hem fet un article de la història de l'Associació de Veïns del Raval, que naix en l'any 77, l'any que ve farà els 50 anys.
1: Sí.
2: I, bueno, pues, hem explicat un poc la història, com tots els col·lectius pues, han tingut èpoques de llums, èpoques de foscor, i ara pues, bueno, des de la nova junta directiva que entrarem a l'any 2022 pues, bueno, estem intentant un poc reviscolar no només l'associació sinó tindre el major impacte possible dintre del barri.
1: Molt bé. Aixina que tota la història del Raval a la revista Brasal, número 73.
0: Sí, més coses, perquè també hi ha un article de Salvador Llorenç sobre la Tercera Guerra Carlista a Sagunt, centrant-se en un episodi molt especial que va ser l'assassinat de l'alcalde liberal Enrique Torres.
1: Sí.
0: Després Sergi Arrando i Robert Ferrer fan un repàs a la tasca que va fer Maria Moliner en les missions pedagògiques durant la Segona República, a cinc pobles de la comarca, tres de les Valls i dos de la Baronia. I Vicent López, que fa un poc un retrat, una història del pare Jaume Pons, del padre Jaime.
1: Muy bien.

0: moltíssima investigació i té molt de valor.
1: La veritat és que sí, perquè realment hi ha un arxiu de treballs molt, molt important. També hem d'agrair a l'Arxiu Municipal de Sagunt, que fins ara ha penjat fins al número 54 de la revista, en la pàgina Biblioteca Digital Sagunt, puntes, i allà es poden consultar, i ara estem en procés d'anar penjant la resta de revistes perquè qualsevol estudiós, qualsevol persona interessada les pugui consultar en línia.
0: Molt bé, molt bé. La gent que vulga, encara que no siga de l'associació, pot anar a la presentació del número
1: sí,
0: de Brasal?
1: Sí, és una presentació oberta.
0: Un acte públic
1: obert a tot el món.
0: Uh-huh. I anem a fer també un cridament, no?, per a que la gent vagi i per a que la gent també pugui formar part de l'associació.
1: Sí, evidentment, vull dir, qualsevol persona pot anar, inclús si volen fer-se socis. Vull dir, la veritat és que allí normalment se sol repartir les revistes per a socis, però qualsevol persona que tinga interès pot adquirir la revista, inclús fer-se soci.
0: Molt bé.
1: Allí mateix.
0: Hem parlat també en aquesta entrevista del passat del barri del Raval. Hem parlat poquet, Quique, del present i també de les peticions que teniu en el barri del Raval, que són diverses, no?
2: Sí, ara mateix, pues, bueno, els principals problemes que hi ha al barri del Raval és el consultori mèdic, que està molt vell, la veritat, que necessita pues, un canvi d'ubicació, la veritat, perquè
0: clar,
2: el que està, encara que està en molt bona ubicació, que està en la plaça Blasco Ibáñez, la plaça de l'Àngel de tota la vida,
0: sí.
2: Pues, bueno, ja s'ha quedat xicotet per l'augment de població, està molt antic, que el baix on tenen el magatzem està fatal. I bueno, ja portem molts anys demanant un canvi d'ubicació. Entenem que ja el que ja s'ha quedat xicotet, traslladar en pacients,
0: sí,
2: ja fa 3 o 4 anys a l'altre consultori. I bueno, entenem que és necessari una instal·lació mèdica de proximitat, sobretot per de cara a la gent en mobilitat reduïda, el tema de pediatra...
0: Sí.
2: En fi, necessita un canvi. I, bueno, jo sóc optimista i bueno, espero que en els propers mesos pues, n'hi hagi avanços. I bueno, també l'altre problema del Raval pues, són el tema dels carrers, que són molt antics, que alguns són de l'època preconstitucional. I la veritat és que ahí fa falta ficar-li pasta.
0: Inversió, sí. I fa falta renovació, no?
2: Sí.
0: D'una bona part del barri del Raval. Perquè
2: sí,
0: és un barri emblemàtic per a aquesta ciutat.
2: Sí, la veritat és que sí. És veritat, bueno, aquí Guillermo... Bueno, jo estic molt content també que hagi participat molta gent del barri en la revista Brasal, pues Guillermo Fito és del barri, clar, María Gómez viu,
0: sí,
2: en el,
0: sí,
2: barri, que ha fet la portada... I, bueno, pues és un barri que és veritat que en els anys entre els 60 i els 80 va tindre molt d'auge, segurament es van fer barris nous per ahir. I, bueno, des de fa unes dècades pareix que va entrar en decadència i, bueno, nosaltres des de l'associació el que estem intentant és embellir-lo amb el nostre projecte de murals de pintura i, bueno, pues...
0: Que n'hi ha que destacar-ho també, eh? Són obres d'art, però...
2: Sí, la veritat és que estem molt contents perquè en espais on abans hi havia grafitis vandàlics, en espais que abans donava llàstima a veure-los, pues, hem intentat fer un mural de pintura en spray o grafiti,
0: sí,
2: com se vulgui dir.
0: Uh-huh.
2: I bueno, no és simplement pintar algo, quan
0: clar,
2: pintem algo volem contar una història. I bueno, pues la veritat és que sí, és un projecte que és veritat que li dona molta visibilitat i lluís molt i nosaltres molt contents. És un poc la carta de presentació, però bueno, darrere de la associació de veïns no només està fer grafit.
0: Pues moltíssimes gràcies a Quique i Lluís per estar avui als Estudis d'Onda Cero. Moltíssima sort també i estem arribant al final d'esta edició de Más de Uno. Y acabamos, pues como solemos acabar prácticamente todos los días, que es con música. Con música alcanzaremos la 1:30. Ya saben que siguen los deportes aquí en la sintonía de Onda Cero. Y en 10 minutos más tarde, escucharemos las noticias locales de la mano de Sergi Beltrán. Por mi parte, desearles que pasen un feliz día y hasta mañana. Háganme un favor.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: Hola, què tal? Molt bona vesprada, com estan? Són les 2:30 del migdia. Arrenquem este Comunitat Valenciana en la Onda de dijous, en el que venim molt, molt carregats, de molta actualitat, perquè avui és el quart dia d'eixa vaga educativa que continua i que ens deixa eixa reunió, eixa nova reunió entre sindicats i conselleria, que ara comentarem amb detall. Però un programa també en el que tindrem molta música, en el que els parlarem també del que està passant de la mà d'Onda Cero així a València, perquè volíem recordar-los que si estan o tenen previst vindre a la capital, a València, Onda Cero està celebrant la seva 14a edició de la campanya de donació de sang de la mà del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana. Portem tot el dia recollint tota aquesta solidaritat en forma de sang i plasma, i fins a les 8:30 de la vesprada poden passar-se per l'Ateneu Mercantil de València. Allí estem, en la plaça de l'Ajuntament número 18, perquè ja saben que un sol gest pot salvar moltes vides. Esperem que moltíssimes persones es passen per allí. Salude ja la meva companya Núria Moreno. Núria, què tal?
2: Bona vesprada.
1: Com estàs? Perquè avui ha sigut una jornada intensa de moltes notícies, sobretot relacionades amb aquesta vaga que continua i que ens deixa aquesta nova reunió, no?, entre sindicats i conselleria.
2: Avui ja és la quarta jornada d'aquesta vaga indefinida convocada pel professorat valencià de l'educació pública. I vaja, este matí, poc després de les 9, ha començat aquesta nova reunió d'aquesta mesa de negociació entre els sindicats, docents convocants i la conselleria d'educació. Ha acabat poc després de la 1 de la vesprada, vora 4 hores. El que sabem d'aquesta reunió és que la conselleria ha presentat una proposta, un preacord als sindicats docents, en el que ha deixat fora una de les reivindicacions que planteja la plataforma de la vaga, que és aquest augment salarial, aquesta equiparació salarial a la resta de docents d'altres comunitats autònomes que plantegen els sindicats. Ha parlat d'altres assumptes, com ara la baixada de ràtios, les infraestructures, el valencià, però no s'ha parlat d'aquesta proposta salarial, i ho ha justificat a l'eixida la consellera d'Educació, Carmen Ortí, en què en l'anterior mesa de negociació, farà una setmana, es va tractar aquest tema, però va ser un tema que, diu, va generar friccions i per això avui no s'ha inclòs.
3: Tots i cada un dels sindicats s'han encarregat d'afirmar que no era la qüestió més important, que hi havia unes altres qüestions més importants que se podien anar abordant, i hem considerat que era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos.
2: Mentre es produïa aquesta reunió, a les portes de la Conselleria d'Educació s'han concentrat desenes de professors amb el mateix to que es van concentrar ahir davant del Palau de la Generalitat, carregats amb camisetes verdes, amb xupetins, amb tambors, amb pitos, per a protestar. També s'han escoltat avui càntics que s'escoltaven ahir, com ara consellera dimissió o no és docència, és supervivència. Pel que fa als sindicats, han atès els mitjans de comunicació a l'eixida d'eixa reunió, com deien, de vora 4 hores. Des de CESIF, el seu portaveu educatiu, José Seco, ha demanat més concreció i ha parlat de més encontres més enllà de la reunió a la que han estat convocats els sindicats de nou el pròxim dilluns.
4: Le hemos dicho que estamos dispuestos a hacer reuniones toda la semana para poder llegar a esos acuerdos porque en la plataforma tenemos 6 puntos que se necesita trabajar. Son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras, hablamos de mejoras retributivas de docentes, etcétera, y por lo tanto entendemos que se necesita.
2: Pel que fa a les dades de seguiment d'avui, les que ha donat la conselleria estarien en un vora 20% pel que fa a aquest seguiment de la quarta jornada, com diem, de vaga del professorat valencià, Andrea.
1: Moltes gràcies, Núria. Seguirem molt pendents perquè, de fet, anem a intentar connectar en uns minutets amb Marc Candela, el portaveu d'aquest PB, aquest sindicat majoritari de l'ensenyament, perquè ens conte com ha anat aquesta reunió que s'ha acabat fa uns minuts. Així que compartirem també tot això al web. Moltes gràcies, companyera.
2: A vosaltres.
1: I esta vesprada també a partir de les 7:20 en Ramon Pérez.
2: Així és.
1: Gràcies, companya. I com els acabem de contar així en Onda Cero, la reunió, aquesta reunió entre sindicats i conselleria ha acabat sense acord sobre la taula, aquesta proposta que no accepten els sindicats, així que ens conte amb detalls una de les persones que ha estat present en aquesta negociació, en aquesta última reunió, com és Marc Candela, portaveu d'STPB. Marc, què tal? Bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada.
1: Bé, Marc, la negociació acaba d'acabar fa uns minuts, com contaven, quin balanç ne feu?
5: Bé, el balanç seria que de moment encara estem lluny d'arribar a un acord, perquè la proposta que ens han posat damunt de la taula, en primer lloc, no contemplava les mesures retributives, la recuperació del poder adquisitiu, perquè, bueno, han preferit llevar-la, tot i que hem aconseguit que el dilluns, que continuem la negociació, s'incorporarà, val? I a partir d'ahir, l'única mesura de les sis que demanem, que veiem que n'hi ha més concreció, és la de burocràcia, que sí que va aproximant-se al que més o menys demanem. Cal ara comparar-ho i veure quines mesures al final falten, però és la que més concrecions n'hi ha. En la resta de mesures, de ràtios, infraestructures, valencià, plantilla, no hi ha concrecions. Bàsicament és el que ja estan fent. Vull dir que al final falta i molta feina, i per això diem que encara estem lluny d'arribar a un possible acord.
1: Com dius, Marc, el rebuig de la proposta està sobretot en que no es veus plasmada, no?, i s'ha part del salari, de la recuperació del poder adquisitiu del professorat, però és curiós que la conselleria sí que va proposar aquesta pujada de 75 euros aproximadament al mes, no?, proposta que no estava negre sobre blanc avui en aquesta proposta que us han presentat avui, no? Com interpreteu esta part?
5: Sí. Bé, la interpretació és, jo crec que és, ja, i ho he manifestat en la reunió, és que estratègicament a la conselleria li interessa no posar-la, però ara després eixir públicament dient que l'únic que ens preocupa és el salari, val? De fet, ja Pérez Llorca ja va fer ahir, el president ja va fer també unes declaracions en aquest sentit. Com que els sindicats diuen que no és lo important el salari, pues, ho llevem de la proposta, efectivament, ho enllevem de la proposta. Però és que ningú ha dit això. Nosaltres el que hem dit és justament el contrari. És dir, el salari és important, però no només el salari, volem també la resta de mesures. O sigui, que hem fet una interpretació interessada de tot el que m'està dient. Perquè fins ara, com bé has dit, l'única proposta concreta que teníem era els famosos 75 euros, però en 3 anys, a més, que òbviament hem rebutjat. I nosaltres volem aspirar a més a recuperar més poder adquisitiu, perquè això no arriba ni de lluny. Però no només el salari, és que volem també els altres temes. I ara ho han fet al revés. Han llevat el salari i han posat els altres temes. Estan jugant estratègicament això.
1: I què espereu d'aquesta pròxima reunió que ja teniu fixada del pròxim dilluns? Creu que van estar clars tots aquests punts que voleu? Creu que ha canviat alguna cosa en el to de la conselleria, que tenen més predisposició? Com ho veieu?
5: Sí. Hi ha més predisposició, efectivament, perquè estan espantats per el seguiment de la mobilització, val? Perquè n'hi ha el dilluns, van iniciar al carrer milers i milers de persones. Demà s'espera una mobilització massiva també a la ciutat de València i estan preocupats, òbviament, i per això han entès que s'havien de sentar a negociar, que era justament el que volien des de setembre, que estem demanant això, no? I per tant sí que estan entrant a la negociació per tota la pressió que tenen. I per tant, avui han fet una proposta molt, molt fluixa i nosaltres esperem que dilluns puguem anar implementant més mesures i satisfer les expectatives del professorat, que al final és el professorat que està fent vaga, clar.
1: Clar. Bé, la vaga continua, avui era el quart dia, demà mobilització, no?, de nou, com estava previst. De fet, les dades que ha compartit la conselleria del seguiment de la vaga d'avui està en un 20%. No sé quina és la dada que vosaltres teniu.
5: No, mira, nosaltres ni ahir ni avui hem pogut fer seguiment, perquè com tot va canviar molt ràpid, sí que vam fer els primers dies i la veritat és que tampoc s'agrada entrar molt en la guerra de xifres, perquè al final nosaltres la xifra és la que es veu en el carrer. I en el carrer tot el món està veient que avui mateix n'hi havien concentrades també milers de persones en la porta de la conselleria, uh-huh. i això és la xifra, això és la pressió. I, per tant, demà sí que preveiem un increment molt, molt alt del seguiment. Estem parlant d'una vaga indefinida, vull dir que el cost econòmic és molt, molt, molt gran, uh-huh. i però demà estem convençuts que augmentarà significativament el seguiment de la vaga. Uh-huh.
1: Doncs, Marc Candela, desitgem que el dilluns s'arribi a un acord que siga fructífer i bo per a totes les parts. I moltes gràcies, Marc, per actualitzar-nos l'última hora d'aquesta reunió, d'aquesta mesa i també respecte a aquesta vaga, com diguem, indefinida de l'educació valenciana. Gràcies, Marc, estem en contacte.
5: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Gràcies.

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Andrea Agut.
1: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
2: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.

0: la Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Dèiem fa exactament 24 hores que avui podia ser un dia clau per a la vaga educativa indefinida, però al final poques novetats i la vaga continua com fins ara. La Generalitat els ha proposat diferents iniciatives, però cap d'elles sobre la revisió salarial, el que els sindicats qualifiquen d'indignant. Així que la vaga es manté demà divendres amb manifestació unitària a València i vaga també estudiantil. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Anem ja amb l'última hora d'això, amb una nova actualització del mercat immobiliari valencià i amb el València Rayo Vallecano, que el tenim ja en marxa a Mestalla. Al control tècnic està Guillermo Suay, així que amb el seu treball també comencem. Sense acord, ha conclòs la reunió d'avui entre els sindicats i la Conselleria d'Educació després de 4 hores de reunió entre les dues parts. S'ha analitzat la proposta de Conselleria, que ha sigut qualificada directament d'insultant per part dels sindicats de l'ensenyament. Tornaran a reunir-se, això sí, dilluns, i almenys fins a ixe dia, fins a dilluns, es manté la vaga indefinida. Ens heu contat tot amb dades i reaccions amb Álvaro Sánchez.
2: Durant la reunió analitzarà la proposta plantejada per la Conselleria que contempla la reducció progressiva de ràtios, un decret de simplificació administrativa educativa o agilitzar el sistema de substitucions. Després de la reunió, els sindicats han reclamat que la Conselleria concrete més les mesures i que es veja la seva voluntat real de voler negociar. Marc Candela, coordinador d'acció sindical de STPB, i José Seco, portaveu de CESIF.
3: Veurem dilluns què passa, si al final entra alguna més concreta en la resta de temes que són molt importants i que són també, pues això, han de donar una resposta satisfactòria al professorat.
4: Esa concreció para poder llegar a esos acuerdos, porque la plataforma tenemos 6 puntos, son temas muy sensibles, hablamos de inclusión, hablamos de infraestructuras.
2: Els sindicats han lamentat que la Conselleria no hagi realitzat una nova proposta de millora salarial, un punt que insisteixen ha de contemplar-se per aconseguir un acord, tal com apuntava en Txelo Vall, secretària d'Educació de Comissions Obreres, i Maite Tarazona, responsable d'ensenyament d'UGT.
5: És una falta de respecte a la dignitat de la professió i que no enteníem que no estiguera, que l'esforç per a que ho posen el dilluns és primordial.
6: Agafar el punt de final de tindre una recuperació del 20%, que és el que hem perdut, no és una cosa que s'inventem, sinó són dades que tenim d'altres companys i companyes d'altres comunitats autònomes.
2: La consellera Carmen Ortí assegura que tractaran de plantejar un document el més complet possible.
7: Era molt més fàcil reprendre el diàleg precisament en aquelles qüestions en les que podia haver més possibilitats de confluència d'interessos. Intentarem portar un document el més complet possible. Els sindicats han compromès a fins el dilluns a primera hora pues, enviar les propostes.
2: Mentre es produïa la reunió, centenars de professors s'han concentrat a les portes de la Conselleria com a mesura de pressió. A l'espera de la reunió del dilluns es manté la vaga indefinida i la convocatòria demà a València a les 12 del migdia d'una nova manifestació unitària. A més, el sindicat d'estudiants ha convocat vaga estudiantil també per a demà com a mesura de suport al professorat.
1: I és que hi ha preocupació també entre l'estudiantat, sí, sobretot entre el de segon de batxillerat, per la proximitat temporal de les proves d'accés a la universitat. El nou rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandia, parla d'un efecte col·lateral de la vaga del professorat i confia en que les parts arriben finalment a un acord.
8: Que espero que haya capacidad y sentido de la responsabilidad para entre todos poder llegar a un acuerdo que permita que se puedan recuperar la normalidad. Insisto de nuevo, no es algo que la universidad pueda solucionar ni pretenda solucionar, pero sí estoy seguro que las partes harán lo posible para poder llegar a ese acuerdo.
1: I sumem una vaga més encara, està ben diferent però que tindrà també incidència a casa nostra, la vaga estatal de les refineries, convocada per al pròxim 27 d'este mes de maig, que continua endavant ixa vaga després d'acabar sense acord la mediació entre el sindicat de treballadors i la patronal. Demanen que se'ls reconeguen coeficients reductors de l'edat de jubilació per la perillositat i toxicitat del seu lloc de treball. Podria afectar esta vaga estatal a la refineria de Castelló.
9: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
10: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
1: Són les 7 i 25. El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de València ha presentat avui el seu informe corresponent al primer trimestre d'enguany, que una vegada més no deixa xifres especialment positives. Aseguren que el mercat immobiliari valencià es manté en nivells màxims dels últims 18 anys, encara que les operacions de compra-venda de pisos s'han reduït durant els primers 3 mesos d'enguany. Vora el 30% de les vivendes les han comprades persones estrangeres i el preu mitjà del lloguer frega els 1.700 euros mensuals a València. Lluís Fabra, director de la Càtedra de Mercat Immobiliari, reconeix que l'escenari per a la ciutadania general és difícil.
11: En la Comunidad Valenciana los salarios han incrementado un 3,4%, pero es que hemos tenido un 3,4% casualmente de inflación, es decir, la renta neta disponible es cero. Los precios de la vivienda han crecido un 13%, entonces claro, las alternativas están siendo dos. Una, el endeudamiento y por otro lado la movilidad geográfica.
1: Fort Almussafes ha plantejat avui dijous l'actualització de l'acord d'electrificació signat el 2022. És un acord vital per a la planta valenciana. La Ribera, Virginia Delgado.
12: Des de UGT, sindicat majoritari, el seu portaveu, Carlos Faubel, afirma que la convocatòria per a la setmana vinent de la comissió negociadora per a un nou acord permet continuar parlant de futur per a la planta.
13: Que la reunión es muy positiva porque convocar una mesa, una comisión negociadora para renovar el acuerdo que tenemos en vigor en fábrica quiere decir que hay futuro, que se quiere hablar del futuro.
12: Daniel Portillo, de STM, ha fet la següent valoració sobre aquest encontre.
14: La perspectiva que tiene la plantilla no es la misma. En base al acuerdo de electrificación que se hizo en el 2022, pues ahora es momento de renegociar un nuevo acuerdo.
12: Ford Almussafes només produeix el Ford Kuga des de 2024 i seguís a l'espera de conèixer el model multienergia que hauria de llançar-se en 2027, mentre la planta riberenca ha encadenat en els últims anys diversos ERTO i ara té en vigor el mecanisme RED per a mantindre l'ocupació en la fàbrica mentre no arriba la nova càrrega de treball.
1: Continuem molt pendents com cada dia de tot allò que té a veure amb la reconstrucció de la Dana. La Dana ha tingut un paper especial al tancament de les Effigy Girls, una iniciativa educativa de la Fundació Naturgy que ha triat València per al tancament d'esta edició. Maria Eugènia Coronado és la directora general

0: difusión de sus fotografías, se pide a quienes puedan informar que lo hagan a la Policía Nacional a través del 091 o a la Guardia Civil 062.
1: I els bombers han donat per controlat l'incendi industrial de la Vall d'Alba a la plana alta de Castelló, Juanjo Tovar.
2: L'incendi ha afectat completament la nau industrial d'uns 10.000 metres quadrats i ha provocat el col·lapse de l'estructura. Durant la vesprada d'ahir, els bombers van treballar en la localització dels focus actius amb el suport de mitjans aeris i maquinària pesada. L'empresa propietària de les instal·lacions assegura que ja treballa en un pla de recuperació i reconstrucció de la seva capacitat productiva i ha mostrat el seu compromís de suport a la plantilla i de manteniment de l'activitat industrial.
1: Tenim Radio Estadio en directe, València, Rayo Vallecano, Sergi López.
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada, salutacions a tots els oients de la brújula de la Comunitat Valenciana. Des de Mestalla estem contant el partit del València i de moment, Ramon, les coses no van bé perquè va perdent el València. Ha tingut de tot esta primera part, ha fallat un penal, el Rayo Vallecano ha fallat Randy Enteca, però Florent Legend a treta d'un córner de Gumbau ha fet el primer per al Rayo Vallecano en el minut 21. Estem contant el partit al Radio Estadio Valenciano de Onda 0, 90.9. Anem a veure l'atac ara del Rayo Vallecano. El balón que ve en profunditat per a Fran Berel i pot pegar des de dins de l'àrea. Buscant ara la segona acció. El Rayo ja falta del futbolista del Rayo Vallecano sobre José Luis Gallá. Contant este partidàs del València. Lluita per a escalar posicions a la taula, però de moment qui escala aquestes posicions és el Rayo Vallecano quan hi ha canvi obligat al València per lesió. Es retira Renzo Sarabia amb molèsties i entra Unai Núñez, que va ocupar posicions a aquest lateral dretà del València quan té valor Stole Dimitrievski. Dèiem que és un partit important per al València per retallar distàncies amb la zona europea, però de moment li està costant horrors al València prendre la iniciativa en este partit, després de la ressaca positiva per als equips de València en la victòria del Llevant, que obria la jornada i, per supost, en el que es va viure ahir al Roig Arena, amb ese ple absolut per a viure el que, sense cap dubte, és el partit més important de la història d'un València Bàsquet que la setmana que ve estarà a la fase final de la Final Four de l'Euroliga Atenes. Jugant el València en el centre del camp, la recuperació de Pepelu és sensacional. Minut 32, va guanyant el Rayo per 0-1. Recordem que estem contant al Radio Estadio Valenciano, és a dir, al Radio Estadio 90.9. Convidem a tots els oients que vulguin continuar escoltant el partit a que sumen a la retransmissió que estem oferint d'esta jornada 36, que avui va tancar amb este partit i també amb el de la Reial Societat i el Girona, i que tornarà amb la jornada unificada d'este pròxim diumenge en el València. Recordem, visita a la Reial Societat, del Llevant rebrà al Mallorca. Atacant el Rayo Vallecano de nou, la possessió per a l'equip d'Íñigo Pérez, que per cert és el substitut de Marcelino García Toral a la banqueta, en este cas, del Rayo Vallecano. Convidem a tots els oients de la brújula, per tant, que sumen a esta retransmissió en directe de la jornada 36 del Campionat Nacional de Lliga que està enfrontant, recordem, al València i al Rayo. Minut 33 i mig i va guanyant el Rayo Vallecano amb el gol de penal, amb el gol de córner de Florent Legend. València 0, Rayo Vallecano 1.
1: Gràcies, Sergi. Molta sort per al València. Anem amb l'oratge. Anem amb l'oratge perquè venen canvis. S'espera que demà divendres estiga passat per aigua, pluges pràcticament generalitzades de cap a punta del territori. De fet, les temperatures baixaran i la jornada serà molt grisa, encara que escamparà per complet en principi per al cap de setmana. Així està la Comunitat Valenciana a 14 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat a la brújula amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero Sagunto, 104.1 FM.

0: La brújula del Radio Estadio con Víctor Frank.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Bona vesprada. Continuem en la brújula del Radio Estadio. Fem fins a les 9 de la nit ara, ja amb la informació esportiva a la Comunitat Valenciana. En un dia de futbol en directe, perquè avui es tanca la jornada 36 de la Lliga, l'antepenúltima jornada, i pendents, com ara contàvem, a nivell nacional d'aquest partit del València. Els de Corberán estan jugant a Mestalla des de les 7 de la vesprada davant del Rayo Vallecano en un partit clau per la permanència. Estem en la recta final, estem en el minut 86 de partit, com contava Sergi López, està empatant a 1 el València en Mestalla, en un partit clau, com diem, en aquestes posicions per tal de tractar de sortir de la zona baixa de la taula classificatòria. Contarem, abans de que acabi el programa, si acaba el partit, com acaba aquest partit del València-Mestalla. D'aquesta forma, com diem, així quedaria ara mateix la taula classificatòria en la zona baixa de la Lliga. En descens, el Oviedo com a QR i ja equip de segona divisió amb 29 punts. A partir d'ahí comença el lío, i a més lío de veritat. El Girona amb 39 punts, a hores d'ara està perdent el Girona en casa 0-1 davant de la Reial Societat en temps de descans, seria l'antepenúltim. Per davant, el Llevant, posició també de descens, 39 punts. Mallorca i Elx, els dos fora de descens, però en la mateixa puntuació, 39. Amb un punt per davant del descens, el Alavés amb 40 punts, l'Espanyol amb 42, Osasuna amb 42 i amb 43 punts. Matemàticament no salvats, però sí que en una posició ja prou privilegiada per a tractar de fugir de la zona baixa de la taula, el Sevilla i el València amb 43, que estarien 4 punts per damunt de les posicions de descens. Ara tornarem a Mestalla per a conèixer-hi a última hora. L'ho dit, estem en el minut 88. València i Rayo Vallecano estan empatant a UE Mestalla. A banda de l'actualitat del València, en la capital del Túria, avui es parla de bàsquet. Èxit històric de l'equip de Pedro Martínez, que en una nit màgica al Roig Arena es va classificar per la seva primera Final Four de l'Euroliga de baloncesto. Sergi López, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal, Víctor? Bona vesprada. Encara cueja la victòria històrica en el dia d'ahir de València Bàsquet davant Panathinaikos, accedint a la Final Four d'Atenes, que es juga la pròxima setmana a l'Oaca, on ja ha guanyat dos partits el conjunt de Pedro Martínez. Després del partit, un dels protagonistes va ser Juan Roig, mecenes del projecte de València Bàsquet, que estava així de content.
3: Fenomenal, lo más contento es por la afición, que lo ha hecho fenomenal, y luego tenemos un gran director general, que es Enric Carbonell, y luego el

0: donde dices, bueno, hemos terminado, no tengo sesión de entrenamiento, estoy tranquilo, pero enseguida te enchufas rápido. O sea, que a nivel de ilusión, de compromiso, de ambición, pues bueno, nosotros, en cuanto pase el día del NASTIC, pues disparados hasta arriba del todo. ¿Por qué? Porque entendemos de que se abre una temporada nueva y que es una opción única para hacer un temporadón aquí en Alicante e ir a buscar esos objetivos y estar lo más arriba posible.
1: Bueno, pues les paraules que ens arribaven des d'Alacant, amb l'Hèrcules pendent també d'aixa recta final de temporada, sense objectius ja importants després de no poder lluitar per estar en la zona alta i evitar, això sí, un esglai d'última hora per la zona baixa de la taula classificatòria. Recapitulem, com diem, jornada en joc. El partit del València està ja a vora del minut 95, tenim que arribar al 96, està l'equip de Carlos Corberán, recta final de partit, empatant davant del Rayo Vallecano. Zona baixa de la taula. Recorden, el descens ja i en segona divisió l'Oviedo amb 29 punts. El Girona, que està perdent el descans davant de la Reial Societat, estaria amb 39. El Llevant ocupant de nou plaça de descens a segona divisió amb 39. Empatat, això sí, amb dos equips que serien el Mallorca i l'Elx. Amb la mateixa puntuació en 39 amb 40, estaria l'Alavés, després de la seva victòria ahir davant del Barcelona, un punt per damunt del descens. Espanyol i Osasuna amb 42, Sevilla i València a hores d'ara estarien amb 43 punts. A punt d'acabar el partit en Mestalla, arribem a la fi també del nostre programa. Saben que poden seguir tota l'actualitat esportiva, que poden seguir la jornada en la nostra pàgina web i les redes socials de Onda Cero. Els deixem ara amb la informació de la brújula de Onda Cero. Salutacions, bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: En Onda Cero, la brújula, Rafa Latorre.